l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat situació tranquil·la de moment a les carreteres amb afectacions encara a la P7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir. També un accident a la C31 a Sitges deixa la via completament tallada i a banda també una avaria a la C33 a Montcada i Reixac. Direcció Girona deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa a la plana política, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçant la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per l'incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'han obert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen, com dèiem, mantenir la màxima prudència. I per contra, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, a Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres a Guixers i pedres de la mida d'una pilota de tennis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització del Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir per trets abans de ser abandonada al contenidor, on un veí va localitzar el cos on veuren una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec ara del cas, que continua sota secret de sumari. I també els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver, volíem dir, unes 200 famílies més que s'han quedat sense vacances. Alguns no van rebre els bitllets d'avió, mentre que d'altres van descobrir durant el viatge que part de l'estada no estava pagada.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per tal de reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs, com ara Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. I pel que fa a la mobilitat, afectacions encara a l'AP7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir, a banda també una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta i una altra a l'AP7 a Mont-roig del Camp, deixen un carrer tallat en ambdós punts. També està normalitzada ja la circulació a la C31 a Sitges, que ha estat afectada aquest matí pel despreniment d'una roca. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi a nivell 4 del Pla Alfa i s'han reobert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen mantenir la màxima prudència davant del risc que nous llamps puguin originant nous incendis. I per contra, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'aquest migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, a Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres, a Guixers i també pedres de la mida d'una pilota de tennis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització del Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir pels trets abans de ser abandonada al contenidor on un veí el va localitzar el cos en veure'n una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la 1:05, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
2: Aquesta setmana, Roquetes, dimarts 4 d'agost, viu l'eclipsi amb seguretat. Recull gratis de les teves ulleres homologades al Mercat Municipal de Roquetes, de 9 a 1 del migdia. Divendres 7 i dissabte 8 d'agost, 11, Ebre Foc, Roquetes. Festival del Patrimoni Etnomusical amb actuacions com la vetlada Eversadors i Rapers i Bureu Sarau. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els focs.

Aquesta setmana, Roquetes, dimarts 4 d'agost, viu l'eclipsi amb seguretat. Recull gratis de les teves ulleres homologades al Mercat Municipal de Roquetes, de 9 a 1 del migdia. Divendres 7 i dissabte 8 d'agost, 11, Ebre Foc, Roquetes. Festival del Patrimoni Etnomusical amb actuacions com la vetlada Eversadors i Rapers i Bureu Sarau. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els Focs. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Catalunya ha tornat a superar el rècord d'ocupació amb més de 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol. Tot i aquest màxim històric, l'atur ha augmentat un 2,5% respecte al mes de juny, amb 7.705 persones més inscrites, fins a un total de 314.000 aturats. Malgrat aquest increment mensual, l'atur continua un 1,4% per sota del que fa ara un any i registra la xifra més baixa en un mes de juliol des del passat 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre que la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. L'Institut Català de la Salut ha implantat en més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del CAP Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
2: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergències 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficient, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'estan reobrint tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 4 d'agost, viu l'eclipsi amb seguretat. Recull gratis de les teves ulleres homologades al Mercat Municipal de Roquetes, de 9 a 1 del migdia. Divendres 7 i dissabte 8 d'agost, 11, Ebre Foc, Roquetes. Festival del Patrimoni Etnomusical amb actuacions com la Vetlada Eversadors i Rapers i Bureu Sarau. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els pobles.
2: Avui, a partir de la 1 i 5, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 4 d'agost, viu l'eclipsi amb seguretat. Recull gratis de les teves ulleres homologades al Mercat Municipal de Roquetes, de 9 a 1 del migdia. Divendres 7 i dissabte 8 d'agost, 11, Ebre Pop Roquetes. Festival del Patrimoni Etnomusical amb actuacions com la vetlada Eversadors i Rapers i Bureu Sarau. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els pobles.
1: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. I l'Institut Català de la Salut ha implantat a més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del Camp Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
2: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergència 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors i atribueix la protesta al deteriorament de les condicions laborals, amb excés de càrrega de feina, alta rotació de personal i problemes de prevenció de riscos. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El servei meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, dimarts 4 d'agost, viu l'eclipsi amb seguretat. Recull gratis de les teves ulleres homologades al Mercat Municipal de Roquetes, de 9 a 1 del migdia. Divendres 7 i dissabte 8 d'agost, 11, Ebre Foc, Roquetes. Festival del Patrimoni Etnomusical amb actuacions com la Vetlada Eversadors i Rapés i Bureu Sarau. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els pobles.
2: Avui, a partir de la 1 i 5, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 4 d'agost, viu l'eclipsi amb seguretat. Recull gratis de les teves ulleres homologades al Mercat Municipal de Roquetes, de 9 a 1 del migdia. Divendres 7 i dissabte 8 d'agost, 11, Ebre Foc, Roquetes. Festival del Patrimoni Etnomusical amb actuacions com la Vetlada Eversadors i Rapés i Bureu Sarau. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els pobles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. D'aquestes dades n'ha fet una valoració molt positiva el secretari de Treball, Paco Ramos. L'escoltem.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: Per contra, l'atur sí que ha tornat a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%, una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol si ho comparem amb dades des del 2007. I en plana internacional, el Partit Popular Europeu ha demanat un debat urgent al Parlament Europeu aquest setembre per abordar la crisi migratòria de Ceuta. Els populars reclamen una resposta europea contundent davant l'arribada massiva de migrants des del Marroc i acusen el govern de Pedro Sánchez de no haver actuat amb prou fermesa. També alerten que la situació posa en risc també la frontera exterior de la Unió Europea i l'espai Schengen. Se n'està parlant avui en una trobada de ministres d'Interior de la Unió Europea. I el telèfon d'emergència de 112 ja ha recuperat de forma progressiva el servei després de més d'una hora de dificultats per atendre trucades a causa d'incidències tècniques. Per això, la Generalitat recomanava trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre es resolia el problema a l'altre número de telèfon. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors i atribueix la protesta al deteriorament de les condicions laborals amb excés de càrrega de feina, alta rotació de personal i problemes de prevenció de riscos. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. I l'Ajuntament de Badalona desplegarà 615 càmeres de videovigilància a tots els barris i polígons de la ciutat amb l'objectiu de reforçar la seguretat. El contracte, valorat en prop de 27 milions d'euros, inclou també la instal·lació dels dispositius, una nova sala de control i també el manteniment fins al 2032. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, dimarts 4 d'agost, viu l'eclipsi amb seguretat. Recull gratis de les teves ulleres homologades al Mercat Municipal de Roquetes, de 9 a 1 del migdia. Divendres 7 i dissabte 8 d'agost, 11, Ebre Pot, Roquetes. Festival del Patrimoni Etnomusical amb actuacions com la Vetlada Eversadors i Rapers i Bureu Sarau. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els pobles.
2: Avui, a partir de la 1 i 5, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

Αντίνα Καρό.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 4 d'agost, viu l'eclipsi amb seguretat. Recull gratis de les teves ulleres homologades al Mercat Municipal de Roquetes, de 9 a 1 del migdia. Divendres 7 i dissabte 8 d'agost, 11, Ebre Foc, Roquetes. Festival del Patrimoni Etnomusical amb actuacions com la vetlada Eversadors i Rapers i Bureu Sarau. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els pobles.
1: Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

Impacte. Impacte la teva ràdio. La teva ràdio. Sona. Sona. Dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, també ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció dels joves.
2: Hemos dicho en muchas ocasiones, el gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ello es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
1: Per la seva banda, el Partit Popular Europeu ha demanat un debat urgent al Parlament Europeu aquest setembre per tal d'abordar aquesta crisi i alerten que la situació posa en risc també la frontera exterior de la Unió Europea i l'espai Schengen. Se n'està parlant avui de tot plegat en una trobada de ministres d'Interior de la Unió Europea. I l'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%, una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol si ens remuntem al 2007. I els delictes al transport ferroviari català han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any gràcies a l'augment de la vigilància policial i a les investigacions contra bandes de carteristes. Segons els Mossos d'Esquadra, la reducció arriba, en el cas de Barcelona, un 40%. El 92% dels fets denunciats són furts o robatoris sense violència, principalment de mòbils i carteres, i la policia destaca que la desarticulació de grups organitzats ha estat clau per reduir la delinqüència als trens. I Protecció Civil ha reactivat les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua encara actiu, les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per l'incendi. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'ara al migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados. I la vaga indefinida del personal de terra de Gran Fors a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: L'Ajuntament de Roquetes informa. Avís de tall al trànsit per les obres de reforma del Mercat de la Cultura. A motiu de l'inici de les obres, els carrers Rebull al Complet i Santa Helena, en el tram del darrere del mercat, quedaran tallats a la circulació de trànsit i només podrà accedir al carrer Rebull amb vehicle el veïnat de la zona, a partir d'aquest dimecres 5 d'agost i fins la finalització d'obra. A conseqüència d'això, l'illa de contenidors existent es reubicarà a l'inici del carrer en Rebull enfront de l'edifici de l'Ajuntament per facilitar les maniobres als camions. Respecteu la senyalització i disculpeu les molèsties.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
6: Avui, a partir de la 1:05, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
5: Avui a Antena Caro mirem cap al cel, perquè ens aproximem a una data que quedarà gravada a la història astronòmica del nostre país. Parlem del pròxim dimecres 12 d'agost, el dia en què ens visitarà un eclipsi solar total, un fenomen visualment espectacular i molt poc freqüent a les nostres latituds, on el dia es farà de nit durant uns minuts. Per conèixer tots els detalls científics, com viure'l de la millor manera i què passarà exactament al cel, avui tenim el plaer de parlar amb un autèntic expert, Carlos García. Ell és astrofísic, professor titular del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Hola, què tal? Molt bon dia i benvingut.
7: Molt bon dia a tothom.
5: Si li sembla, comencem pel titular que tothom té apuntat a la llibreta. Tenim una cita fixada, podem dir, gairebé al mil·límetre, el dia 12 d'agost a les 20 hores 29 minuts. Què viurem exactament en aquest minut tan clau?
7: Bueno, el que veurem serà un espectacle natural meravellós i extraordinari. És una cosa que no passa sovint, i és que la Lluna taparà completament la llum del Sol, i això és un fet extraordinari. I també és una gran casualitat el fet de que quan la Lluna es fiqui davant del Sol tingui exactament la mateixa mida que el disc solar. És només que una coincidència enorme, però que ens permet gaudir d'aquest espectacle en el que la diguéssim, se farà de nit durant el dia i ens permetrà veure la corona solar, que és una meravella, que és una lluminositat que rodeja el Sol, que durant la lluminositat normal durant el dia no és visible. Per tant, no només això, sinó que al fer-se de nit podrem també contemplar el cel estrellat darrere del Sol, no? Els planetes, no, les estrelles més brillants, no serà una foscor total, però sí que podrem veure com el que hi ha darrere del Sol, que normalment no podem.
5: Per als qui ho mirem des de fora, sembla una, podem dir, casualitat quasi màgica, però detrás hi ha pura matemàtica i sobretot geometria celeste. Per què i com es forma exactament un eclipsi solar total? Quina alienació cósmica s'ha de donar per anar que passi això?
7: Bueno, fan falta, en veritat, és una cosa extraordinària en el sentit de que, tot i que, bueno, podem pensar la Lluna està girant al voltant de la Terra cada mes i en principi un dia podria dir, pues cada mes la Lluna hauria de passar entre la Terra i el Sol i hauríem de veure un eclipsi o alguna cosa semblant. Bueno, això no passa. I és perquè és necessari que hi hagi unes certes coincidències que totes estiguin alineades. No? Primera banda, la Lluna, tot i que es mou en òrbita al voltant de la Terra, no és un cercle perfecte. De manera que de vegades la Lluna està més a prop, de vegades està una mica més lluny, i això fa que la mida de la Lluna que veiem en el cel sí que vagi canviant. És a dir, si la Lluna està una mica massa lluny, no completament tapa el Sol, i aleshores tindrem el que passarà d'aquí 2 anys, el que s'anomena un eclipsi anular. Veurem la Lluna davant del Sol, però un anell de llum que rodeja la Lluna. En aquest cas, tenim que la Lluna es col·loca exactament davant del Sol i té la mateixa mida. Això és una casualitat, perquè la Lluna està en aquest moviment. La primera cosa que fa falta és que la Lluna estigui a la distància adequada perquè pugui tapar el disc del Sol. I l'altra és que, bueno, com vos deia, la Lluna gira al voltant de la Terra cada mes i no es fica cada mes davant del Sol. Per què? Pues perquè l'òrbita de la Lluna té una certa inclinació. De manera que, de vegades, quan passa entre la Terra i el Sol, està una mica més aixecada o està una mica per sota i l'ombra que projecta la Lluna no cau sobre la Terra. Per tant, és necessari, a més, que quan la Lluna es col·loqui entre la Terra i el Sol, ho faci en un punt determinat de la seva òrbita, que és el que anomenen els nodes, que és el punt en què l'òrbita de la Lluna talla l'òrbita de la Terra. I quan es col·loca allí, i es col·loca entre la Terra i el Sol, i es col·loca a distància adequada, és quan es produeix un eclipsi total. I això és el que no passa sovint. I és per això que quan passa és una cosa extraordinària.
5: Parlant d'aquesta precisió, la humanitat ha passat de mirar els eclipsis amb por des de temps remots per a predir-los amb antelació, gairebé podem dir que als segons, al mil·límetre. Tot això gràcies a la computació i als departaments com el seu de la Universitat Rovira i Virgili. Com es calculen avui en dia aquestes efemèrides de manera tan exacta?
7: Bueno, avui en dia és possible perquè coneixem com funciona la mecànica celeste, coneixem les lleis de Newton, coneixem totes les influències de tots els planetes sobre la Lluna i sobre qualsevol moviment estel·lar, i les podem sumar i les podem calcular amb molta precisió amb la potència de càlcul dels ordenadors que tenim avui en dia. Per tant, avui calcular la posició de la Lluna, calcular la posició de qualsevol planeta o el Sol, és una cosa que podríem dir que és relativament fàcil. Abans no era així, clar. Però també tenien una certa capacitat de predir quan hi hauria un eclipsi. I les grans cultures antigues això ho feien. Hi ha registres antics de que es produïa algun eclipsi o inclús prediccions de eclipses futurs. No és d'estranyar, perquè, evidentment, quan es fa de nit enmig del dia és una cosa que trasbalsa a tothom. I en aquella època ens podíem imaginar que era una cosa que era realment preocupant. Així que tenim un cert interès per intentar almenys predir o controlar els eclipses. Però per què ho podien fer? Pues perquè, tot i que no és exactament regular, el moviment dels astres sempre és quasi periòdiques. La Lluna es mou en òrbites que són, no són redones, però són quasi redones. Això fa que tot sigui una mica quasi periòdic. I quan juntem totes les coses, el moviment de la Lluna, el moviment de la Terra, tots aquests períodes en algun moment coincideixen. I després tornaran a coincidir en un cert futur. De fet, els antics van observar que aquestes periodicitats es repetien cada 18 anys, que és una cosa que es diu el segle de Saros. Els antics sabien que hi havia una certa periodicitat i cada 18 anys hi havia una certa possibilitat de que es produís un eclipsi. Què és el que passa? Que la Terra no ajuda, perquè la Terra també gira. I en aquests 18 anys la Terra, diguéssim, ha girat un terç més del que toca. Així que es produeix un eclipsi, però no cau exactament al mateix lloc. Però sí que cau tres períodes més endavant. És a dir, cada 50 anys hi ha una certa possibilitat de que es produeixi un eclipsi en la mateixa zona geogràfica. Però tot ha de coincidir, no només la posició de la Lluna, sinó que està en el lloc adequat, totes aquestes coses. De manera que no sempre funciona matemàticament exacte. No? Però sí que hi ha una certa regularitat que els antics la coneixien i així podien d'alguna manera predir o més o menys comprendre què passava en el cel en aquests moments.
5: Sovint sentim parlar de, potser més normal, no?, d'eclipses de lluna o eclipses solars parcials, però que es faci un eclipse total i més a la nostra zona, podem dir, qualificar-ho de decepcional. Per què s'han produït tan pocs eclipses totals al llarg de la història en un mateix punt geogràfic, com per exemple aquí?
7: És això, de fet tenim eclipses totals gairebé cada any en algun punt de la Terra, però corresponen a cicles diferents. És a dir, el que jo explicava ara fa un moment, el segle aquest de Saros, fa que repeteixin amb una certa... és el que se'n diu una sèrie d'eclipses, que es van repetint cada 10 anys, cada 50 anys. Com que la Terra és prou gran, de vegades aquesta alineació de la que jo parlava abans no cal que sigui perfecta. Així que de tant en tant, encara que la Lluna estigui una mica desplaçada, també projecta l'ombra sobre la Terra. De manera que hi ha tot un seguit de possibilitats de que es vagin produint un eclipse. Però perquè es produeixi l'eclipse de manera repetida en un mateix lloc, han de passar aquests cicles, com el cicle de Saros, i aquestes repeticions que fan que les coses en el cosmos van a un altre ritme de la vida humana, no? I els períodes són molt llargs, no? Per repetir-se, aquí l'últim eclipse que hi va haver total en les Terres de l'Ebre va ser fa uns 100 anys. I és dos vegades aquestes tres períodes del segle de Saros, perquè segurament fa 50 anys, que és quan tocava un altre eclipse aquí, les coses no estaven prou alineades com perquè l'eclipse fos total, però segurament va ser parcial.
5: És a dir, que podem dir que som uns privilegiats, no?
7: Sens dubte. Tenim un privilegi de poder contemplar un dels espectacles naturals més meravellosos que tenim a l'abast. Jo crec que és una ocasió que no hauríem de deixar passar.
5: Avui en dia tenim telescopis espacials i satèl·lits que estan constantment mirant el Sol. Un podria pensar que la ciència ja ho sap tot al respecte. No obstant això, centenars de científics viatgen d'un racó a l'altre del món perseguint aquests minuts de foscor. Què poden estudiar durant l'eclipsi total que la tecnologia corrent no permeti analitzar els científics?
7: Bueno, la tecnologia corrent, avui, amb els satèl·lits artificials, avui podem estudiar el Sol amb tot de detall. Per tant, diguéssim, si fa 100 anys era absolutament necessari perseguir els eclipses per poder contemplar i estudiar aquesta corona solar que només es veu quan la Lluna bloqueja la llum del Sol, avui en dia no. Avui en dia els satèl·lits artificials fan aquesta feina amb molta més exactitud. Així que avui en dia un eclipse, a part d'aquest moment que ens permet d'estudiar la corona, és més ja un acte festiu, no és un acte científic. I ens hem de preparar per viure una festa. I de fet, qualsevol registre d'un eclipse modern on tothom està mirant el que passa, un observa que el que produeix és una gran excitació en la gent i ho viu d'una manera espectacularment festiva. Jo crec que és el que hem de pensar, que és el que passarà. Un espectacle natural que l'hem de viure com una festa, no com un acte científic.
5: Són realment grans aquestes expectatives? La gent se quedarà sorpresa?
7: Bueno, no sé, és una cosa molt personal. Jo estic esperant amb moltes ganes, i no perquè sigui un científic, sinó perquè jo tinc ganes de presenciar aquest aconteixement cósmic que es produirà durant un breu moment, no? Que durarà escaig, un minut i escaig. Eh?
5: Sí, perquè passem ara a la part més pràctica, perquè tothom voldrà sortir al carrer a buscar un terrat. Suposem que ja estem preparats a la vora de l'hora clau. Quant de temps durarà la foscor total? Parlem de minuts, de segons?
7: Bueno, aquí hem de tenir clar dos fases. Diguéssim, la lluna no taparà immediatament el sol, no és una cosa que passi i ja està, sinó que durant una hora anirà progressivament tapant el disc solar. I una vegada es col·loqui davant del sol, tindrem l'eclipse total que durarà un minutet i pico, depèn de la zona. I després tornarà a marxar. I tenim un procés que és relativament llarg, que és el procés en el que la lluna mica a mica va tapant el sol, i és aquí quan hem de tenir cuidado. Perquè normalment el sol no el podem mirar de cara, de seguida apartem la mirada, perquè és molt intens. Però la lluna, al anar tapant una bona part del disc solar, fa que el perdi intensitat i sigui més fàcil de mirar o de sostenir la mirada al sol. Això és una cosa que té un cert perill i és una cosa que l'hem de fer amb una certa precaució. Hem d'estar preparats amb unes ulleres adequades per poder, si volem, mirar com la lluna mica en mica va tapant el sol. Aquesta fase és la més, diguéssim, entre cometes, perillosa, perquè si un té les ulleres adequades, no ho és. Per això dura una horeta. Una vegada es produeix l'eclipse total, que és el que durarà la foscor aquesta, que pertorbe naturalment, veurem com normalment la natura s'atura. Sí, perquè clar, se fa de nit quan no toca, així que els animals responen com dient, a veure, què està passant aquí? A veure, hi ha un moment de desconcert. També notarem que baixa una mica la temperatura, perquè al bloquejar la llum solar, pues, efectivament rebem menys radiació i se sent una mica de baixada de temperatura. És notable. O sigui, ho notarem. I en aquest moment de la totalitat és quan la lluna ens permet veure la corona solar, que és l'espectacle bonic, perquè veurem el cel fosc darrere del sol, podrem veure les estrelles més brillants i els planetes que hi hagi per allí, i veurem com hi ha una lluminositat blanca que rodeja la lluna, que és en realitat la corona solar. Això durarà un minutet, i hem d'estar preparats per poder-ho apreciar, perquè si no estem a puesto i no estem pendents, pues això durarà un minutet, i pipam, ja ha passat, i s'ha acabat. I fins d'aquí 100 anys no tornarem. O sigui que s'ha d'estar a puesto i s'ha d'estar ben preparat i ben atent.
5: Clar. És ara o mai.
7: És ara o mai, clar.
5: Perquè el 12 d'agost l'eclipse ens agafarà a baixar a la tarda, tocant concretament la posta del sol, i aquí a Roquetes tenim un veí que és molt gegant, tenim el massís del Port. Com hem de triar un lloc adequat d'observació? Hem de buscar zones altes? L'orografia del Port ens pot tapar el sol en aquest moment?
7: Bueno, cada lloc té el seu entorn, així que és difícil de dir una cosa general, però hem de pensar que en aquest cas l'eclipse es produeix quan el sol s'està ficant. És a dir, ja estarà a prop de l'horitzó. En realitat, quan estigui a prop de l'horitzó, ja a 8:45, el sol estarà a uns 5 graus sobre l'horitzó, diguéssim, mitjà. Això vol dir que, per mesurar l'alçada a la que es trobarà el sol, ho podem fer de manera manual molt fàcil. Només cal agafar 3 dits de la mà, estendre el braç i ficar els 3 dits sobre l'horitzó. El sol estarà així, amb aquesta alçada sobre l'horitzó. Per tant, si tenim pensat anar a algun lloc per veure l'eclipse i mirant cap a l'oest, que és quan el sol s'està ficant, trobem que l'horitzó no és pla, sinó que té aquestes irregularitats, que poden ser una muntanya, poden ser un bosc, pot ser un edifici, que estigui per sobre d'aquest o per sobre d'aquests 5 graus, no és un bon lloc, perquè probablement el sol quedarà per darrere del massís o del bosc. Per tant, hem d'evitar aquest tipus de llocs. No? Hem de buscar un lloc que, mirant a l'oest, ens doni un horitzó relativament pla. Fet això, qualsevol lloc és bo. No és necessari que sigui un lloc molt alt o un lloc molt baix, sinó que l'horitzó estigui d'allò ben pla.
5: L'eclipsi està clar que ens obrirà un escenari preciós. És el de veure la corona, com ho explicava, la corona solar gairebé retallant-se sobre la silueta del Port de Caro. I des del punt de vista fotogràfic i també paisatgístic, estem davant, podem dir, d'una oportunitat única a la vida per a la gent d'aquí, de les Terres de l'Ebre. Perquè tots els eclipsis són iguals o depenen de l'hora del dia en què es produeixen?
7: Depèn de l'hora del dia. Sí, a l'estar amb aquesta hora tan baixa, diguéssim, ja les corbes que descriuen els astres sobre l'horitzó són curtes. Així que tot va més de pressa. Estem, malauradament, en aquest cas, l'eclipse el tenim ja cap al final. O sigui, ja, i, per tant, estem en un moment en el que el sol està baix i tot anirà de pressa, tindrem un minut i escaig. De vegades els eclipses es produeixen a migdia i en aquest moment el moviment dels astres per sobre del cel és una mica més lent i pot ser que els eclipses durin inclús 5 o 6, inclús el més llarg ha durat 7 minuts i pico, o sigui, són molt més llargs. Això no és el que passarà, o sigui, hem d'estar atents perquè en un minut de tu així la cosa s'esvairà, per tant en aquest cas hem d'estar atents i en el lloc apuesto, en el lloc adequat i en el moment adequat.
8: Segons vostè, quin seria l'eclipse més bonic de veure?
7: L'equip més bonic de vora és el que pots veure, perquè no sempre acompanya, i a vegades
8: si pogués triar
7: si jo pogués triar jo procuraria que el sol estigués ben alt a migdia, no? Perquè així l'eclip seria més llarg i tindria més temps de gaudir-ne, no? Però no sempre pots triar i tampoc pots triar el temps que farà, o sigui, és una cosa que tampoc podem controlar, no? Per tant, a vegades és això, tenim l'ocasió de veure'l, l'esperem amb deliri i després resulta que els núvols no ens deixen veure. Ja està, això m'ha passat alguna vegada a mi, o sigui que pot passar, o sigui, és una cosa que és tan extraordinària que, bueno, si tens sort el veus i si no, no, però jo espero que
8: serà una mica, no?
7: Bueno, sí, però jo espero que no, hem d'esperar aquestes coses amb optimisme, no? I espero que tot anirà bé.
8: I parlant d'observació, parlem ara del més important, la seguretat per a veure
7: aquest eclipsi. Això és important.
8: Sabem que mai s'ha de mirar el sol directament, com bé comentava, sense protecció. Però què serveix i què no serveix per a mirar l'eclipsi? Valen les ulleres de sol de bona qualitat, les radiografies velles, els vidres fumats de soldar?
7: És molt important que tinguem clar això. O sigui, en aquest període que jo explicava, que la lluna va tapant el sol, podem inclús sostenir la mirada del sol. O sigui, podríem mirar el sol sense ulleres. Però això és un error gravíssim, perquè encara que el sol no sigui intens, ens continua enviant radiació ultraviolada que és d'alta energia i és perillosa pels ulls i per les càmeres dels mòbils. És a dir, hem de procurar no mirar directament el sol. Les ulleres de sol tradicionals no serveixen. Les ulleres de soldar ajuden, però tampoc són recomanables. El que és recomanable són aquestes ulleres que es comencen a veure per les òptiques i per les botigues aquestes més o menys especialitzades, que són unes ulleres que si un se les fique no veu res. És a dir, jo n'he portat unes i si me les fico, el que veiem és una foscor total. I és així com ha de ser. És a dir, aquestes ulleres només són per mirar directament al disc solar. I això ens garanteix que puguem mirar el procés de com la lluna va tapant el sol sense que hi hagi perill. Aquestes ulleres tenen una classificació que si les volem comprar allà on sigui hem de tenir present, que se'n diu la garantia, aquí la tinc, ISO 12312-2. Aquestes són les ulleres que necessitem si el que volem és contemplar el sol durant el procés en què la lluna el va tapar. Si no fem això, tenim un risc de fer malbé, inclús de lesionar els ulls de manera irreversible. Per tant, és una cosa que s'ha de vigilar. Si mirem un moment el sol, no passa res. Però si intentem mirar tot el procés a ull nu, estem corrent un risc greu. I això ho hem d'evitar, i per això necessitem aquestes ulleres de precaució, que són les que realment valen. No són cares, però el que convé és que un les tingui abans del moment, és el que dèiem abans, hem d'estar preparats en el moment adequat, en el lloc adequat i amb la preparació adequada. Per tant, la gent que tingui interès en observar l'eclipsi hauria de procurar aconseguir també aquestes ulleres que garanteixen que puguis gaudir del procés sense perill, no? En el moment que la lluna sigui davant del sol i el bloquegi completament, en aquell moment les ulleres no serveixen.
8: Però en el moment exacte de la totalitat de l'eclipsi, és a dir, quan el sol estarà al 100% cobert per la lluna i es veurà la corona solar, en aquest minut llarg ens poden entrar les ulleres
7: per
8: mirar-lo o segueixen perillós?
7: Clar, en aquest moment és quan la lluna bloqueja la llum solar i per tant no arriba radiació d'alta energia ni de cap mena. En aquest minut sí que podem i hem de mirar el sol sense ulleres perquè si no no veuríem la corona solar, perquè aquestes ulleres bloquegin completament la llum solar. En aquest moment sí que els podem aixecar, però només en aquest moment.
8: Al moment que comenci ja a sortir una miqueta el sol...
7: Ja és mala idea tenir-les. És a dir, les ulleres les necessitem per mirar el sol quan estigui amb una certa intensitat, quan el procés no s'ha completat. Després ja, en el moment, en aquest minut gloriós en què la lluna tapa el sol, sí que podem gaudir de fet, si no el mor estrellem, no veurem ni les estrelles, ni veurem la corona, ni veurem res.
8: Abans comentava la preparació, és a dir, tindre el lloc clar on volem anar, arribar en temps, preparar-nos, sí. Tindre les ulleres i estar atents, perquè com ho deia, això durarà un minut i,
7: sí, sí.
8: I si no m'ho donem compte ja haurà passat. Estar atents, deixar els mòbils, no?
7: Exacte, jo crec que és una cosa tan espectacular i tan rara, tan extraordinària, que jo crec que és millor gaudir-la de manera directa, no? Si intentem gravar, que enfocar bé, ja ha passat. I mos ho han perdut. I hem d'esperar 100 anys més, que ja no podem. O sigui, que la meva recomanació és col·locar-se en el lloc adequat, acompanyar-se d'amics i de fer una bona festa, preparar-se i gaudir del procés, gaudir dels moments en què la lluna mica a mica va tapant el sol, i en el moment que el tapi, pues, gaudir de l'espectacle en el que se farà de nit durant el dia. I això provocarà un estat d'alegria que quan un veu com reacciona la gent, avui en dia reaccionem amb aquesta els americans en diuen uau, com una sensació de trobar-se davant d'algo espectacular,
8: de ficar la pell de gallina.
7: Bueno, no sé, cadascú reaccionarà de la seva manera, no? però és un moment espectacular, és un moment raro, és un moment extraordinari que jo recomano que es gaudeixi, directe, no a través de la pantalla d'un mòbil, perquè segur que hi haurà gent que s'hi dedicarà i farà gravacions molt millors que les que puguem fer nosaltres amb el mòbil de manera precipitada. Per tant, jo crec que la meva recomanació és disfrutar-ne, és gaudir-ne, és viure'l.
8: Deixar els selfies, els mòbils, exacte. Com ho bé diu, després ja tindrem oportunitat de veure...
7: Sí, el moment de la totalitat és una cosa per gaudir-la, per... És un espectacle que se'ns ofereix, és un espectacle còsmic que no passa sovint i que per tant mereix la nostra atenció.
8: Com diem, serem uns privilegiats perquè al llarg de la història els eclipses totals provocaven fins i tot pànic, es pensava la gent que el sol se moria o que era la fi del món. Avui en dia podem dir que vivim un altre tipus de bogeria, que és el turisme científic.
7: Sí.
8: Hi ha alguns hotels que ja fa dies que estan plens. Com es prepara la comunitat científica de la Universitat Rovira i Virgili i com creu que pot reaccionar la societat davant d'aquest xoc visual?
7: Bueno, jo crec que és una gran oportunitat per les Terres de l'Ebre. Des del punt de vista científic, com explicava abans, no, perquè hi ha instruments en l'espai que són molt millors que qualsevol observació que puguem fer des de la Terra. Així que la comunitat de la universitat, tant els astrònoms com els historiadors, com els que es dediquen a l'òptica, tothom ens estem focalitzant en transmetre les mesures adequades per gaudir de l'eclipsi, és a dir, com buscar un lloc adequat, com protegir-se i com gaudir-ne. Aquesta és la nostra missió que ens han imposat tots els membres de la universitat. I això és el més important, però jo crec que des del punt de vista de la societat de les Terres de l'Ebre, el més important és que no només gaudim nosaltres de l'eclipsi, sinó que com que hi haurà tanta gent que vindrà a veure'l, també puguem transmetre, diguéssim, que la gent que vingui aquí aquells dies per fer turisme, que s'emportin d'aquestes terres no només el record del moment de l'eclipse, que serà un minutet, sinó també se'n reportin cap a casa un record d'una època, d'uns dies que han viscut aquí de manera meravellosa, i que això segur que en el futur ajudarà a expandir i el futur de les terres, no?
8: Ja per acabar, si hagués de donar un únic consell daurat a la gent que ens estigui escoltant ara mateix per la tarda del 12 d'agost, quin seria?
7: Disfrutar-lo, procurar viure això amb amics i convertir aquella tarda en un moment d'una festa que no podran oblidar. Si tot surt redó, segur que serà un moment inoblidable. Jo recomano que la gent se prepari amb les precaucions i busqui el lloc adequat i la gent adequada per poder viure una festa que serà inoblidable.
8: Doncs amb aquest consell ens quedem a l'espera d'aquesta jornada històrica i que tindrem el privilegi de dibuixar-ne el mapa científic. Carlos García és astrofísic, professor titular del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, i també és membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Senyor Carlos, ha estat un autèntic luxe compartir aquests minuts amb vostè. Moltíssimes gràcies per la seva claredat, passió i bona sort en la celebració.
7: Moltes gràcies, i ha sigut un plaer.
8: I als nostres oients ja ho sabeu, viure aquesta tarda del 12 d'agost buscant un bon lloc a l'horitzó net, aconseguir les ulleres de protecció homologades i preparar-se per a viure la història en directe. Carlos García, moltes gràcies i molt bon dia.
7: Gràcies.
9: Avui, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
8: Aquestes entrevistes les podreu escoltar aquesta setmana a l'informatiu de la 1 del migdia i les 8 del vespre i veure-les també en vídeo al canal de YouTube d'Antena Caro i a la pàgina web antenacaro.cat.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
8: I ara el nostre informatiu. És moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
10: Molt bon dia. Ens hem despertat aquí a Terres de l'Ebre una altra vegada amb unes temperatures mínimes elevades, sobretot al delta de l'Ebre, que combinada amb aquesta sensació de xafogor més marcada, la nit ha estat de mal dormir. Amb un matí on esperem que aquests núvols els hi costi de trencar-se, sobretot a tot el litoral, i al delta de l'Ebre es presenta un matí amb aquest cel molt més variable. Amb un migdia les temperatures podran pujar lleugerament, sobretot a zones clàssiques més càlides d'aquí a les Terres de l'Ebre, com és el cas de Mora d'Ebre o també Vinebre, màximes que esperem arribar una altra vegada als 36-37 graus. I a la tarda tornarem a tenir l'aparició dels ruixats, sobretot al massís d'Esports, on puntualment ho podrà fer amb intensitat i en acompanyats de tempesta.
11: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga al Prat, Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre i, de fet, a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura va ser pesant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Estarem pendents, estigueu pendents. Més coses, el Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
5: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Simfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gomis, bones notícies. Iris Tió s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic en l'Europeu de París.
6: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de Sotoni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, per tant, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen, com dèiem, un nou rècord amb 4 milions 2.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat, com dèiem, aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa, com dèiem, des d'un mes de juliol des de l'any 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu de afiliació, perquè hem regularitzat persones perquè després regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanant continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada en el sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves, que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: Tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: I les dades de l'atur d'aquest juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara, en aquesta primera jornada, eren amb origen o destí Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
9: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
10: El trist és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5, doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
9: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
0: I parlant encara de turisme, la comarca de les Garrigues ha reeditat un mapa en què, en un sol full, recull tots els serveis que ofereix per aquest estiu. Es repartiran en els diferents establiments de la comarca. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: L'últim mapa turístic que s'havia editat va ser abans de la pandèmia i ara s'ha actualitzat. La comarca de les Garrigues ja compta amb un full que serveix com a carta de presentació per donar a conèixer les activitats que es poden fer. En parla la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
12: Recull, a part del mapa, que hi ha diverses informacions, hi ha les oficines de turisme, hi ha el tema de patrimoni, els Cogul, Vilars, museus a la comarca, el Centre de la Cultura de l'Oli de la Granadella, l'Espai Macià, tots centres que es poden visitar, hi ha tema allotjament, hi ha restaurants, àrees d'autocaravana, hi ha una mica d'informació de tot. El que és les experiències oleoturístiques, hi ha l'enllaç per poder mirar-ho a la web, també hi ha els cellers.
11: Se n'han imprès 5.000 que s'aniran repartint a poc, es trobaran a les oficines de turisme, Consell Comarcal, allotjaments, i la idea és que en 2-3 anys es pugui anar actualitzant, ja que es tracta d'un suport que té molta demanda. Una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i turístic i atraure així un turisme de qualitat.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, 2:45 de la tarda. Molt pendents també estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres a mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que encara crema a l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitat a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars. El Consell de Garanties Estatutàries s'ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: De fet, Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. Albert Güell.
13: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
14: El gobierno de España va a estar... ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
13: Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant la Unió Europea la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Ho ha explicat als seus homòlegs europeus en una reunió telemàtica que ha tingut lloc aquest matí.
15: Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo el resultado en los términos indicados, satisfactorio, de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y evidentemente en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular.
13: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: I ho hem sabut aquest matí, l'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2:45 de la tarda, l'Institut Català de la Salut desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés.
16: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
17: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dues situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
16: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
17: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre i amb aquesta petita mostra en 3 minuts ja tindrem el resultat.
16: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la gala.
17: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
16: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
18: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda i la veritat és que Gala que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat super ràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
16: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: En punt 1:15, en situem a Barcelona, en la Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos, ha desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues a la ciutat, ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
19: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
20: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
19: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
0: I a Terrassa, l'Ajuntament ha presentat avui els resultats del pla de xoc específic per a la millora de la neteja a Can Anglada. Aquest estiu s'han triplicat el servei de recollida i neteja d'Ecoequip al barri. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: Es tracta d'un pla de xoc impulsat el juny i consensuat amb el veïnat per donar resposta als punts d'insalubritat detectats a la zona. També s'ha reforçat la reparació de contenidors i s'han ampliat el número en algunes àrees. A més, s'ha ampliat la neteja amb aigua a pressió i el baldeig dels carrers a la nit. A tot això s'afegeix el servei d'escombrada manual, que s'ha triplicat també. Al conjunt de la ciutat, aquest estiu s'ha incrementat el servei amb 18 persones amb un cost de 200.000 euros. Helena García Román és cap de producció d'Ecoequip.
22: Estem molt contents perquè realment la millora s'està veient i és molt efectiva. Hem reduït els avisos del CUDEM en un 56% des que hem implantat l'acció. Per tant, estem convençuts que s'està notant.
21: A finals de setembre, Ecoequip avaluarà els resultats i decidirà quines accions tindran continuïtat i els canvis a dur a terme.
0: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dimarts. On la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant, la Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. El nou FM, Núria Parera.
23: L'actuació preveu incorporar un tercer carril alternatiu segons el sentit de la marxa i una barrera central de formigó per separar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir els accidents frontals en una via on des de la seva inauguració el 2009 han mort 11 persones. Des de Torelló, l'alcalde Marcel Ortuño celebra la notícia.
24: Un tram de carretera amb molta sinistralitat fa amb la seguretat d'aquest tram per la sinistralitat. Hi ha hagut accidents molt importants, a més amb morts, i per tant reivindicàvem que aquí s'estudiés de nou el planteig, diguem, d'aquest tram.
23: Des de Manlleu també celebren que el projecte tiri endavant, tot i que mantenen algunes reivindicacions, com el desdoblament complet de la carretera. En parla l'alcalde del municipi, Arnau Rovira.
25: En realitat no deixa ser una bona notícia, ho hem explicat altres vegades. Sí que és bé que no és el model que nosaltres desitjaríem i que creiem que realment necessita la carretera, que hauria de ser un 2+2. Creiem que no deixa ser una miqueta com un nyap, no deixa ser un apanyo.
23: Cada dia circulen per aquest eix prop de 15.000 vehicles. Les obres es faran mantenint el trànsit obert amb desviaments puntuals i treballs nocturns per minimitzar les afectacions. A més del tercer carril, també es renovarà la senyalització, els drenatges i les barreres de seguretat.
0: I les preses esperen reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant un cop s'han adjudicat. L'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra a Olot FM, Joel Tallant.
2: Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
4: Les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, a les preses, a tota la comarca, i evidentment sí que hauran de vigilar de com es gestiona el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
2: S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que s'hi presentaran unions temporals d'empreses, tal com ja va passar en el seu moment amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bretons.
0: Moment ara per la cultura. I és que avui arrenca a Palamós el festival Amb So de Cobla.
3: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugurarà aquesta nit aquesta desena edició.
0: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, Amb So de Cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
6: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el So de Cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
5: La programació d'aquest desè Amb So de Cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
0: I ja estan obertes les inscripcions per la segona edició del Filmets Lab. Es podran presentar fins al 2 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
7: Filmets Lab és una modalitat recent del festival que vol apostar pels joves creadors i creadores. Per aquest motiu, animen el talent emergent a presentar curtmetratges de ficció, animació o documental. Un cop el jurat tingui totes les propostes, en triarà prop d'una desena perquè vagin a la fase final al Teatre El Círcul. El projecte guanyador tindrà assessorament personalitzat per part dels professionals del sector audiovisual i s'estrenarà en unes futures edicions del Festival Filmets. El director artístic de Filmets, Marc Corts, ens explica la seva experiència de l'any passat.
8: Pots tindre una maquetació molt maca, molt ben presentada, i després presentes en públic i no convenç. En canvi, hi ha gent que només té un guió fet, però l'explica i convenç. L'any passat va anar una miqueta així. Realment va ser molt instructiu, tant per ells com per nosaltres.
7: El projecte guanyador d'aquesta edició es decidirà el dia 20 d'octubre.
0: Arribarem als esports amb música.
26: Las mines en el pelo y rosas en la cara.
0: 7 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Escolteu Juan Diego Flores.
3: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
0: Doncs amb la veu de Juan Diego Flores arribem als esports. Esports que avui es porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística, que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
27: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. Una rutina que, gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
1: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran. Ja sabeu que en Lamin també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat del d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
27: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany celebra la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar els Sants i el Reus. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
9: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
27: En handbol, el CAC 7 Granollers ha començat l'etapa de Josep Morales al capdavant de la banqueta del primer equip, amb una plantilla que torna a la feina amb les bateries carregades i amb la il·lusió de preparar una nova temporada al màxim nivell. Morales és l'entrenador i Martina Capdevila n'és la capitana.
10: Crec que hem de posar ordre, adaptar-nos una mica també a nivell d'idees, la seva manera de jugar i la meva manera d'entendre handbol.
11: S'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau i anirem a tope.
27: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauxset, de l'equip 1X Mobility, que va imposar-se en l'etapa d'ahir i és la nova mallot groc de la prova. Avui, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre, Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. I un darrer apunt en waterpolo, Jordi, perquè el Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat la jugadora Helena Ruiz, de 21 anys.
0: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: L'univers infinit.
28: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica, però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
13: La xarxa de comunicació local.
15: Antena Caro. La fórmula. Antena Caro.

Avui, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

0: Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març, anotant un creixement del 2,5%. El mercat laboral continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions de la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4 milions 25.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat. L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol, sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i són la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
1: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern. D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. La paga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina. Segons ha apuntat el sindicat convocant, la Confederació General del Treball, la protesta dels treballadors ha provocat la cancel·lació de 16 operacions entre sortides i arribades, i algunes de les operacions suspeses eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. Ground Force treballa per a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Etihad Airways. Canviem ara de localització, però no de tema, ja que l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, ha assolit aquest mes de juliol el rècord històric d'operacions, amb un total de 1.063 moviments, fet que representa un increment del 83% respecte al mateix període de l'any anterior. Del conjunt d'activitat, un 35% correspon a serveis públics que hi operen, com ara el GRAE, el SEM i els bombers. Segons el Departament de Territori, aquesta xifra reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial. Un breu apunt per acabar. Aquest dimarts es repeteixen avisos per fortes tempestes que tindran lloc a Catalunya. El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est, i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. Avui, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

Avui, a Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits. Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Avui, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori?

quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. La Guàrdia Urbana de Barcelona, juntament amb els Mossos d'Esquadra, ha desactivat des de principis d'any 74 punts de vendes de drogues a la ciutat. Ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats amb el fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cannabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el Pla Druida. Ens amplia la informació Arnau Vidal.
2: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
3: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
2: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
1: I els delictes al transport ferroviari a Catalunya també han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any respecte al 2025, especialment gràcies a la pressió policial contra els carteristes. La reducció ha estat especialment notable a Barcelona i la majoria dels delictes continuen sent furts o robatoris sense violència, principalment de telèfons mòbils o carteres. Segons han destacat els Mossos d'Esquadra,

0: Aquest descens és fruit de la combinació de patrulles uniformades i de paisà, la feina dels investigadors i els dispositius Campai contra la multireincidència. I en aquest context, Rodalies ha estrenat una nova aplicació de mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el govern aquest dimarts en un comunicat, l'aplicació reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. I l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme cerbatà. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. Avui, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

Avui, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits. Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro. Antena Caro. Classics 96.

Dinacaro. A l'estiu, estem oberts per vacances. Avui, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro, la fórmula. Avui, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Avui, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Avui, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha demanat al govern la retirada de la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. La proposta vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres, segons el dictamen fet públic aquest dimarts pel Consell de Garanties Estatutàries. Gorgas ha explicat que la norma està molt plantejada de base i ha apuntat que els informes sobre els que es basa són molt qüestionables i també que no està ben estructurada. Malgrat que reconeix que cal afrontar el problema del sector, demana alternatives amb més consens i més participació de la societat i l'entorn privat. Iris Thió ha estat la gran protagonista de la jornada dels europeus de natació artística de París després de conquistar la medalla d'or en el solo tècnic. La catalana s'ha imposat amb una rutina d'alta dificultat i una execució impecable, interpretada amb la música de Rosalía, i ha superat la bielorussa Vasilina Kandoshka i l'alemanya Clara Bleyer, que l'havien precedit en el solo lliure. Amb aquest nou èxit, Thió ja acumula 5 medalles en aquest europeu, un or, 3 plates i un bronze. La barcelonina també ha sumat una medalla de plata en la rutina tècnica per equips, juntament amb Cristina Aràmbula, Txell Ferrer, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluís i Sara Saldanya. El conjunt espanyol només ha estat superat per l'equip neutral rus, mentre que Itàlia ha completat el podi. Amb aquests resultats, Espanya acumula 7 medalles i ocupa la 5a posició del medaller dels europeus d'esports aquàtics de París, amb un or, 4 plates i 2 bronzes. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora del telèfon d'emergència 112 destinada a la sala de Reus per una sèrie d'incidències registrades entre el 16 de setembre i el 2 d'octubre del 2024, quan va donar per finalitzades diverses trucades d'emergència sense gestionar-les ni retornar-les, contravenint els protocols de servei. Entre els avisos descartats hi havia una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida, una agressió, persones que requerien assistència sanitària, un furt i dos menors atrapats en un ascensor. La sala considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funcions que podia comprometre l'atenció d'emergències reals. I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automés, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil. El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupin una activitat econòmica. L'executiu espanyol l'ha obert avui el termini per presentar la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: L'Ajuntament de Roquetes informa. Avís de talla al trànsit per les obres de reforma del Mercat de la Cultura. A motiu de l'inici de les obres, els carrers Rebull al Complet i Santa Helena, en el tram del darrere del mercat, quedaran tallats a la circulació de trànsit i només podrà accedir al carrer Rebull amb vehicle el veïnat de la zona, a partir d'aquest dimecres 5 d'agost i fins la finalització d'obra. A conseqüència d'això, l'illa de contenidors existent es reubicarà a l'inici del carrer en Rebull enfront de l'edifici de l'Ajuntament per facilitar les maniobres als camions. Respecteu la senyalització i disculpeu les molèsties.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Avui, a partir de la 1:05, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
4: Avui, Antena Caro mira...

0: cap al cel, perquè ens aproximem a una data que quedarà gravada a la història astronòmica del nostre país. Parlem del pròxim dimecres 12 d'agost, el dia en què ens visitarà un eclipsi solar total, un fenomen visualment espectacular i molt poc freqüent a les nostres latituds, on el dia es farà de nit durant uns minuts. Per conèixer tots els detalls científics, com viure'l de la millor manera i què passarà exactament al cel, avui tenim el plaer de parlar amb un autèntic expert, Carlos García. Ell és astrofísic, professor titular del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Hola, què tal? Molt bon dia i benvingut.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Si li sembla, comencem pel titular que tothom té apuntat a la llibreta. Tenim una cita fixada, podem dir, gairebé al mil·límetre, el dia 12 d'agost a les 20 hores 29 minuts. Què viurem exactament en aquest minut tan clau?
1: Bueno, el que veurem serà un espectacle natural meravellós i extraordinari. És una cosa que no passa sovint, i és que la Lluna taparà completament la llum del Sol, i això és un fet extraordinari. I també és una gran casualitat. El fet de que quan la Lluna es fiqui davant del Sol tingui exactament la mateixa mida que el disc solar és només que una coincidència enorme, però que ens permet gaudir d'aquest espectacle en el que la diguéssim, se farà de nit durant el dia i ens permetrà veure la corona solar, que és una meravella, que és una lluminositat que rodeix el Sol, que durant la lluminositat normal durant el dia no és visible. Per tant, no només això, sinó que al fer-se de nit podrem també contemplar el cel estrellat darrere del Sol, no? Els planetes, no? Les estrelles més brillants, no serà una foscor total, però sí que podrem veure com el que hi ha darrere del Sol, que normalment no podem.
0: Per als que ho mirem des de fora, sembla una, podem dir, casualitat quasi màgica, però detrás hi ha pura matemàtica i sobretot geometria celeste. Per què i com es forma exactament un eclipsi solar total? Quina alienació còsmica s'ha de donar per anar que passi això?
1: Bueno, fan falta, en veritat, és una cosa extraordinària en el sentit de que, tot i que, bueno, podem pensar la Lluna està girant al voltant de la Terra cada mes i en principi un dia podria dir, pues cada mes la Lluna hauria de passar entre la Terra i el Sol i hauríem de veure un eclipsi o alguna cosa semblant. Bueno, això no passa. I és perquè és necessari que hi hagi unes certes coincidències que totes estiguin alineades, no? Per una primera banda, la Lluna, tot i que es mou en una òrbita al voltant de la Terra, no és un cercle perfecte, de manera que de vegades la Lluna està més a prop, de vegades està una mica més lluny, i això fa que la mida de la Lluna que veiem en el cel sí que vagi canviant. És a dir, si la Lluna està una mica massa lluny, no completament tapa el Sol, i aleshores tindrem el que passarà d'aquí 2 anys, el que s'anomena un eclipsi anular. Veurem la Lluna davant del Sol, però un anell de llum que rodeja la Lluna. En aquest cas, tenim que la Lluna es col·loca exactament davant del Sol i té la mateixa mida. Això és una casualitat, perquè la Lluna està en aquest moviment. La primera cosa que fa falta és que la Lluna estigui a la distància adequada perquè pugui tapar el disc del Sol. I l'altra és que, bueno, com us deia, la Lluna gira al voltant de la Terra cada mes i no es fica cada mes davant del Sol. Per què? Pues perquè l'òrbita de la Lluna té una certa inclinació. De manera que, de vegades, quan passa entre la Terra i el Sol, està una mica més aixecada o està una mica per sota i l'ombra que projecta la Lluna no cau sobre la Terra. Per tant, és necessari, a més, que quan la Lluna es col·loqui entre la Terra i el Sol, ho faci en un punt determinat de la seva òrbita, que és el que anomenem els nodes, que és el punt en què l'òrbita de la Lluna talla l'òrbita de la Terra. I quan es col·loca allí, i es col·loca davant la Terra i el Sol, i es col·loca a distància adequada, és quan es produeix un eclipsi total. I això és el que no passa sovint. I és per això que quan passa és una cosa extraordinària.
0: Parlant d'aquesta precisió, la humanitat ha passat de mirar els eclipsis amb por des de temps remots per a predir-los amb antelació, gairebé podem dir que als segons, al mil·límetre. Tot això gràcies a la computació i als departaments com el seu de la Universitat Rovira i Virgili. Com es calculen avui en dia aquestes efemèrides de manera tan exacta?
1: Bueno, avui en dia és possible perquè coneixem com funciona la mecànica celeste, coneixem les lleis de Newton, coneixem totes les influències de tots els planetes sobre la Lluna i sobre qualsevol moviment estel·lar, i les podem sumar i les podem calcular amb molta precisió amb la potència de càlcul dels ordenadors que tenim avui en dia. Per tant, avui, calcular la posició de la Lluna, calcular la posició de qualsevol planeta o el Sol, és una cosa que podríem dir que és relativament fàcil. Abans no era així, clar. Però també tenien una certa capacitat de predir quan hi hauria un eclipse. I les grans cultures antigues això ho feien. Hi ha registres antics de que es produïa un eclipse o inclús prediccions de eclipses futurs. No és d'estranyar, perquè, evidentment, quan es fa de nit enmig del dia és una cosa que trasbalsa a tothom. I en aquella època ens podem imaginar que era una cosa que era realment preocupant. Així que tenim un cert interès per intentar almenys predir o controlar els eclipses. Però per què ho podien fer? Pues perquè, tot i que no és exactament regular, el moviment dels astres sempre és quasi periòdic. És a dir, la Lluna es mou en òrbites que no són redones, però són quasi redones. Això fa que tot sigui una mica quasi periòdic. I quan juntem totes les coses, el moviment de la Lluna, el moviment de la Terra, tots aquests períodes en algun moment coincideixen i després tornaran a coincidir en un cert futur. De fet, els antics van observar que aquestes periodicitats es repetien cada 18 anys, que és una cosa que es diu el segle de Saros. Els antics sabien que hi havia una certa periodicitat i cada 18 anys hi havia una certa possibilitat de que es produís un eclipsi. Què és el que passa? Que la Terra no ajuda, perquè la Terra també gira. I en aquests 18 anys la Terra, diguéssim, ha girat un terç més de lo que toca. Així que es produeix un eclipse, però no cau exactament al mateix lloc. Però sí que cau tres períodes més endavant. És a dir, cada 50 anys hi ha una certa possibilitat de que es produeixi un eclipse en la mateixa zona geogràfica. Però tot ha de coincidir, no només la posició de la Lluna, sinó que ha d'estar en el lloc adequat, totes aquestes coses. De manera que no sempre funcione matemàticament exacte. No? Però sí que hi ha una certa regularitat que els antics la coneixien, i així podien d'alguna manera predir o més o menys comprendre què passava en el cel en aquests moments.
0: Sovint sentim parlar de, potser més normal, no?, d'eclipses de lluna o eclipses solars parcials, però que es faci un eclipse total, i més a la nostra zona, podem dir, qualificar-ho d'excepcional. Per què s'han produït tan pocs eclipses totals al llarg de la història en un mateix punt geogràfic, com per exemple aquí?
1: És això. De fet, tenim eclipses totals gairebé cada any en algun punt de la Terra, però corresponen a cicles diferents. És a dir, el que jo explicava ara fa un moment, el segle aquest de Saros, fa que repeteixin amb una certa... és el que se'n diu una sèrie d'eclipses, que es van repetint cada 10 anys, cada 50 anys. Com que la Terra és prou gran, de vegades aquesta alineació de la que jo parlava abans no cal que sigui perfecta. Així que de tant en tant, encara que la Lluna estigui una mica desplaçada, també projecta l'ombra sobre la Terra. De manera que hi ha tot un seguit de possibilitats de que es vagin produint un eclipse. Però perquè es produeixi l'eclipse de manera repetida en un mateix lloc, han de passar aquests cicles, com el cicle de Saros, i aquestes repeticions que fan que les coses en el cosmos van a un altre ritme de la vida humana, no? I els períodes són molt llargs, no? Per repetir-se, aquí l'últim eclipse que hi va haver total en les Terres de l'Ebre va ser fa uns 100 anys. I és dos vegades aquestes tres períodes del segle de Saros, perquè segurament fa 50 anys, que és quan tocava un altre eclipse aquí, les coses no estaven prou alineades com perquè l'eclipse fos total, però segurament va ser parcial.
0: És a dir, que podem dir que som uns privilegiats, no?
1: Sens dubte. Tenim un privilegi de poder contemplar un dels espectacles naturals més meravellosos que tenim a l'abast. Jo crec que és una ocasió que no hauríem de deixar passar.
0: Avui en dia tenim telescopis espacials i satèl·lits que estan constantment mirant el Sol. Un podria pensar que la ciència ja ho sap tot al respecte. No obstant això, centenars de científics viatgen d'un racó a l'altre del món perseguint aquests minuts de foscor. Què poden estudiar durant l'eclipsi total que la tecnologia corrent no permeti analitzar els científics?
1: Bueno, la tecnologia corrent, avui, amb els satèl·lits artificials, avui podem estudiar el Sol amb tot de detall. Per tant, diguéssim, si fa 100 anys era absolutament necessari perseguir els eclipses per poder contemplar i estudiar aquesta corona solar que només es veu quan la Lluna bloqueja la llum del Sol, avui en dia no. Avui en dia els satèl·lits artificials fan aquesta feina amb molta més exactitud. Així que avui en dia un eclipse, a part d'aquest moment que ens permet d'estudiar la corona, és més ja un acte festiu, no és un acte científic. I ens hem de preparar per viure una festa. I de fet, qualsevol registre d'un eclipsi modern on tothom està mirant el que passa, un observa que el que produeix és una gran excitació en la gent i ho viu d'una manera espectacularment festiva. Jo crec que és el que hem de pensar, que és el que passarà. Un espectacle natural que l'hem de viure com una festa, no com un acte científic.
0: Són realment grans aquestes expectatives? La gent se quedarà sorpresa?
1: Bueno, no sé, és una cosa molt personal. Jo estic esperant amb moltes ganes, i no perquè sigui un científic, sinó perquè jo tinc ganes de presenciar aquest aconteixement còsmic que es produirà durant un breu moment, no? Que durarà un minut i escaig.
0: Sí, perquè passem ara a la part més pràctica, perquè tothom voldrà sortir al carrer a buscar un terrat. Suposem que ja estem preparats a la vora de l'hora clau. Quant de temps durarà la foscor total? Parlem de minuts, de segons?
1: Bueno, aquí hem de tenir clar dos fases. Diguéssim, la Lluna no taparà immediatament el Sol, no és una cosa que passi i ja està, sinó que durant una hora anirà progressivament tapant el disc solar. I una vegada es col·loqui davant del Sol, tindrem l'eclipse total que durarà un minutet i pico, depèn de la zona. I després tornarà a marxar. I tenim un procés que és relativament llarg, que és el procés en el que la Lluna mica a mica va tapant el Sol, i és aquí quan hem de tenir cuidado. Perquè normalment el Sol no el podem mirar de cara, de seguida apartem la mirada, perquè és molt intens. Però la Lluna, al anar tapant una bona part del disc solar, fa que el perdi intensitat i sigui més fàcil de mirar o de sostenir la mirada al Sol. Això és una cosa que té un cert perill, i és una cosa que l'hem de fer amb una certa precaució. L'hem d'estar preparats amb unes ulleres adequades per poder, si volem, mirar com la Lluna mica en mica va tapant el Sol. Aquesta fase és la més, diguéssim, entre cometes, perillosa, perquè si un té les ulleres adequades, no ho és. Per això dura una horeta. Una vegada es produeix l'eclipse total, que és el que durarà la foscor aquesta, que pertorbe naturalment, veurem com normalment la natura s'atura. Sí, perquè clar, se fa de nit quan no toca, així que els animals responen com dient, a veure, què està passant aquí? A veure, hi ha un moment de desconcert. També notarem que baixa una mica la temperatura, perquè al bloquejar la llum solar, pues, efectivament rebem menys radiació i se sent una mica de baixada de temperatura. És notable. O sigui, ho notarem. I en aquest moment de la totalitat és quan la Lluna ens permet veure la corona solar, que és l'espectacle bonic, perquè veurem el cel fosc darrere del Sol, podrem veure les estrelles més brillants i els planetes que hi hagi per allí, i veurem com hi ha una lluminositat blanca que rodeja la Lluna, que és en realitat la corona solar. Això durarà un minutet, i hem d'estar preparats per poder-ho apreciar, perquè si no estem a puesto i no estem pendents, pues això durarà un minutet, i pipam, ja ha passat, i s'ha acabat. I fins aquí 100 anys no tornarem. O sigui que s'ha d'estar a puesto i s'ha d'estar ben preparat i ben atent.
0: Clar. És ara o mai.
1: És ara o mai, clar.
0: Perquè el 12 d'agost l'eclipse ens agafarà a baixar a la tarda, tocant concretament la posta del Sol, i aquí a Roquetes tenim un veí que és molt gegant, tenim el massís del Port. Com hem de triar un lloc adequat d'observació? Hem de buscar zones altes? L'orografia del Port ens pot tapar el Sol en aquest moment?
1: Bueno, cada lloc té el seu entorn, així que és difícil de dir una cosa general, però hem de pensar que en aquest cas l'eclipse es produeix quan el Sol s'està ficant. És a dir, ja estarà a prop de l'horitzó. En realitat, quan estigui a prop de l'horitzó, ja a 8:45, el Sol estarà a uns 5 graus sobre l'horitzó, diguéssim, mitjà. Això vol dir que, per mesurar l'alçada a la que es trobarà el Sol, ho podem fer de manera manual molt fàcil. Només cal agafar tres dits de la mà, estendre el braç i ficar els tres dits sobre l'horitzó. El Sol estarà així, amb aquesta alçada sobre l'horitzó. Per tant, si tenim pensat anar a algun lloc per veure l'eclipse i mirant cap a l'oest, que és quan el Sol s'està ficant, trobem que l'horitzó no és pla, sinó que té aquestes irregularitats, que poden ser una muntanya, poden ser un bosc, pot ser un edifici, que estigui per sobre d'aquest o per sobre d'aquests 5 graus, no és un bon lloc, perquè probablement el Sol quedarà per darrere del massís o del bosc, per tant hem d'evitar aquest tipus de lloc. No? Hem de buscar un lloc que, mirant a l'oest, ens doni un horitzó relativament pla. Fet això, qualsevol lloc és bo. No és necessari que sigui un lloc molt alt o un lloc molt baix, sinó que l'horitzó estigui ben pla.
0: L'eclipsi està clar que ens obrirà un escenari preciós. És el de veure la corona, com ho explicava, la corona solar gairebé retallant-se sobre la silueta del port de Caro. I des del punt de vista fotogràfic i també paisatgístic, estem davant, podem dir, d'una oportunitat única a la vida per a la gent d'aquí, de les Terres de l'Ebre. Perquè tots els eclipsis són iguals o depenen de l'hora del dia en què es produeixen?
1: Depèn de l'hora del dia. Sí, a l'estar amb aquesta hora tan baixa, diguéssim, ja les corbes que descriuen els astres sobre l'horitzó són curtes. Així que tot va més de pressa. Estem, malauradament, en aquest cas, l'eclipse el tenim ja cap al final. O sigui, ja, i, per tant, estem en un moment en el que el sol està baix i tot anirà de pressa. Tindrem un minut i escaig. De vegades els eclipses es produeixen a migdia. I en aquest moment el moviment dels astres per sobre del cel és una mica més lent. I pot ser que els eclipses durin inclús 5 o 6, inclús el més llarg ha durat 7 minuts i pico, o sigui, són molt més llargs. Això no és el que passarà, o sigui, hem d'estar atents perquè en un minut o així la cosa s'esvairà. Per tant, en aquest cas hem d'estar atents i en el lloc apuesto, en el lloc adequat i en el moment adequat.
0: Segons vostè, quin seria l'eclipse més bonic de veure?
1: L'eclipse més bonic de veure és el que pots veure, perquè no sempre acompanya, i a vegades
0: si pogués triar
1: jo procuraria que el sol estigués ben alt a migdia, no? Perquè així l'eclipse seria més llarg i tindria més temps de gaudir-ne, no? Però no sempre pots triar, i tampoc pots triar el temps que farà, o sigui, és una cosa que tampoc podem controlar, no? Per tant, a vegades és això, tenim l'ocasió de veure'l, l'esperem amb deliri i després resulta que els núvols no ens deixen veure. Ja està, això m'ha passat alguna vegada a mi. O sigui que, pot passar. O sigui, és una cosa que és tan extraordinària que, bueno, si tens sort el veus i si no, no. Però jo espero...
0: Frustrar una mica, no?
1: Bueno, sí, però jo espero que no. Hem d'esperar aquestes coses amb optimisme, no? I espero que tot anirà bé.
0: I parlant d'observació, parlem ara del més important, la seguretat.
1: Això és important.
0: Sabem que mai s'ha de mirar el sol directament, com bé comentava, sense protecció. Però què serveix i què no serveix per a mirar l'eclipsi? Valen les ulleres de sol de bona qualitat, les radiografies velles, els vidres fumats de soldar...
1: És molt important que tinguin clar això. O sigui, en aquest període que jo explicava, que la lluna va tapant el sol, podem inclús sostenir la mirada del sol. O sigui, podríem mirar el sol sense ulleres. Però això és un error gravíssim, perquè encara que el sol no sigui intens, ens continua enviant radiació ultraviolada que és d'alta energia i és perillosa pels ulls i per les càmeres dels mòbils. És a dir, hem de procurar no mirar directament el sol. Les ulleres de sol tradicionals no serveixen. Les ulleres de soldar ajuden, però tampoc són recomanables. El que és recomanable són aquestes ulleres que es comencen a veure per les òptiques i per les botigues aquestes més o menys especialitzades, que són unes ulleres que si un se les fique no veu res. És a dir, jo n'he portat unes i si me les fico, el que veiem és una foscor total. I és així com ha de ser. És a dir, aquestes ulleres només són per mirar directament al disc solar. I això ens garanteix que puguem mirar el procés de com la lluna va tapant el sol sense que hi hagi perill. Aquestes ulleres tenen una classificació que si les volem comprar allà on sigui hem de tenir present, que se'n diu la garantia, aquí la tinc, ISO 12312-2. Aquestes són les ulleres que necessitem si el que volem és contemplar el sol durant el procés en què la lluna el va tapar. Si no fem això, tenim un risc de fer malbé, inclús de lesionar els ulls de manera irreversible. Per tant, és una cosa que s'ha de vigilar. Si mirem un moment el sol, no passa res. Però si intentem mirar tot el procés a ull nu, estem corrent un risc greu. I això ho hem d'evitar, i per això necessitem aquestes ulleres de precaució, que són les que realment valen. No són cares, però el que convé és que un les tingui abans del moment, és el que dèiem abans, hem d'estar preparats en el moment adequat, en el lloc adequat i amb la preparació adequada. Per tant, la gent que tingui interès en observar l'eclipse hauria de procurar aconseguir també aquestes ulleres que garanteixen que puguis gaudir del procés sense perill. No? En el moment que la lluna sigui davant del sol i el bloquegi completament, en aquell moment les ulleres no serveixen.
0: Però en el moment exacte de la totalitat de l'eclipsi, és a dir, quan el Sol estarà al 100% cobert per la Lluna i es veurà la corona solar, en aquest minut llarg ens poden treure les ulleres per mirar-lo o segueixen perillós?
1: Clar, en aquest moment és quan la Lluna bloqueja la llum solar i, per tant, no arriba radiació d'alta energia de cap, ni de cap mena. En aquest minut sí que podem, i hem de mirar el Sol sense ulleres, perquè si no no veuríem la corona solar, perquè aquestes ulleres bloquegin completament la llum solar. En aquest moment sí que els podem aixecar, però només en aquest moment.
0: Al moment que comenci ja a sortir una miqueta el Sol...
1: Ja és mala idea tenir-les. És a dir, les ulleres les necessitem per mirar el Sol quan estigui amb una certa intensitat, quan el procés no s'ha completat. Després ja, en el moment, en aquest minut gloriós en el que la Lluna tapa el Sol, sí que podem gaudir de fet, si no el molt estrellem, no veurem ni les estrelles, ni veurem la corona, ni veurem res.
0: Abans comentava la preparació, és a dir, tindre el lloc clar on volem anar, arribar en temps, preparar-nos, tindre les ulleres i estar atents, perquè com ho deia, això durarà un minut i si no m'ho dono en compte ja haurà passat. Estar atents, deixar els mòbils, no?
1: Exacte, jo crec que és una cosa tan espectacular i tan rara, tan extraordinària, que jo crec que és millor gaudir-la de manera directa, no? Si intentem gravar, que enfocar bé, ja ha passat. I mos ho han perdut. I hem d'esperar 100 anys més, que ja no podem. O sigui, que la meva recomanació és col·locar-se en el lloc adequat, acompanyar-se d'amics i de fer una bona festa, preparar-se i gaudir del procés, gaudir dels moments en què la Lluna mica a mica va tapant el Sol, i en el moment que el tapi, pues, gaudir de l'espectacle en el que se farà de nit durant el dia. I això provocarà un estat d'alegria, que quan un veu com reacciona la gent, avui en dia reaccionem amb aquesta els americans en diuen uau, com una sensació de trobar-se davant d'algo espectacular.
0: De ficar la pell de gallina.
1: Bueno, no sé, cadascú reaccionarà de la seva manera, no? però és un moment és un moment raro, és un moment extraordinari que jo recomano que es gaudeixi directe, no a través de la pantalla d'un mòbil, perquè segur que hi haurà gent que s'hi dedicarà i farà gravacions molt millors que les que puguem fer nosaltres amb el mòbil de manera precipitada. Per tant, jo crec que la meva recomanació és disfrutar-ne, és gaudir-ne, és viure'l.
0: Deixar els selfies, els mòbils, exacte. I com ho bé diu, després ja tindrem oportunitat de veure...
1: Sí, el moment de la totalitat és una cosa per gaudir-la, per... És un espectacle que se'ns ofereix, és un espectacle còsmic que no passa sovint i que, per tant, mereix la nostra atenció.
0: Com diem, serem uns privilegiats perquè al llarg de la història els eclipses totals provocaven fins i tot pànic. Es pensava la gent que el Sol se moria o que era la fi del món. Avui en dia podem dir que vivim un altre tipus de bogeria, que és el turisme científic.
1: Sí.
0: Hi ha alguns hotels que ja fa dies que estan plens. Com es prepara la comunitat científica de la Universitat Rovira i Virgili i com creu que pot reaccionar la societat davant d'aquest xoc visual?
1: Bueno, jo crec que és una gran oportunitat per les Terres de l'Ebre. Des del punt de vista científic, com explicava abans, no, perquè hi ha instruments en l'espai que són molt millors que qualsevol observació que puguem fer des de la Terra. Així que la comunitat de la universitat, tant els astrònoms com els historiadors, com els que es dediquen a l'òptica, tothom ens estem focalitzant en transmetre les mesures adequades per gaudir de l'eclipsi. És a dir, com buscar un lloc adequat, com protegir-se i com gaudir-ne. Aquesta és la nostra missió que ens han imposat tots els membres de la universitat. I això és el més important. Però jo crec que des del punt de vista de la societat de les Terres de l'Ebre, el més important és que no només gaudim nosaltres de l'eclipsi, sinó que com que hi haurà tanta gent que vindrà a veure'l, també puguem transmetre, diguéssim, que la gent que vingui aquí aquells dies per fer turisme, que s'emportin d'aquestes terres no només el record del moment de l'eclipse, que serà un minutet, sinó també se'n reportin cap a casa un record d'una època, d'uns dies que han viscut aquí de manera meravellosa, i que això segur que en el futur ajudarà a expandir i el futur de les terres, no?
0: Ja per acabar, si hagués de donar un únic consell daurat a la gent que ens estigui escoltant ara mateix per la tarda del 12 d'agost, quin seria?
1: Disfrutar-lo, procurar viure això amb amics i convertir aquesta tarda, aquella tarda en un moment d'una festa que no podran oblidar. Si tot surt redó, segur que serà un moment inoblidable. Jo recomano que la gent se prepari amb les precaucions i busqui el lloc adequat i la gent adequada per poder viure una festa que serà inoblidable.
0: Doncs amb aquest consell ens quedem a l'espera d'aquesta jornada històrica i que tindrem el privilegi de dibuixar-ne el mapa científic. Carlos García és astrofísic, professor titular del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i també és membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Senyor Carlos, ha estat un autèntic luxe compartir aquests minuts amb vostè. Moltíssimes gràcies per la seva claredat, passió i bona sort en la celebració.
1: Moltes gràcies, i ha sigut un plaer.
0: I als nostres oients ja ho sabeu, viure aquesta tarda del 12 d'agost buscant un bon lloc a l'horitzó net, aconseguir les ulleres de protecció homologades i preparar-se per a viure la història en directe. Carlos García, moltes gràcies i molt bon dia.
1: Gràcies.
2: Avui, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 105 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
0: Aquestes entrevistes les podreu escoltar aquesta setmana a l'informatiu de la 1 del migdia i les 8 del vespre i veure-les també en vídeo al canal de YouTube d'Antena Caro i a la pàgina web antenacaro.cat.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: I ara el nostre informatiu. És moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre i de fet a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura va sent passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
5: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

Sí que jo no para ni per fer la migdiada. Tere Caro, obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.
1: Soy quien

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances.

0: Això.
1: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. Antena Caro, benvinguts a la música.